0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: It's my anxiety. Anxiety.
0: Imagina Radio.
3: La millor música
0: per sentir.

0: Ζου.
1: Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
2: La millor música
1: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Berta Bradança a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Berta Bradança. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a bertabradança.com.
1: Imagina Ràdio.

que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

mar. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré, però que encara que no se m'entengui sempre et prometré

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Mama, papa, ja ha fet el forn. El pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plans de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
7: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
8: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
7: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
8: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
7: Aquesta primavera, fes la teua.
9: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1,000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
10: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre, Tiquet i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
5: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: I són 5 minuts els que passen de les 8 del matí. Avui és dimarts, és 21 de juliol de 2026. I aquí estem, al de Bon Matí, ja en la recta final d'aquesta temporada. Com et deia, a les 8 i 5, molt bon dia, benvingut i benvinguda. I avui, pues, al de Bon Matí, diverses coses, perquè mira, és dimarts, així que tindrem en nosaltres a Laura Otero per parlar d'adolescència. I també avui tindrem a una esportista, una jugadora d'handbol que es diu Ainhoa Ponce, és ampostina, i la coneixerem d'aquí un ratet aquí a Imaginar Ràdio. També més coses, perquè ens posarem al dia amb els titulars en portada i també amb l'informatiu amb Andrea Maqueda. Tindrem la millor música també, la cançó en català del dia i moltes coses més. Tot això des d'ara i fins les 9 i mitja. I res, mira, que són ja les 8 i 6, que sé que tens ganes de començar a escoltar música i a escoltar cosetes i descobrir el dia. Així que bon dia una vegada més. Comencem.
0: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
1: Dalai Lama deia que quan parles només repeteixes el que ja saps, però quan escoltes potser aprenguis alguna cosa nova.
0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I escoltem ara la musical d'Elton John. La cançó es diu Cold Hearts. Acompanya per Dua Lipa.

0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
1: Imagina Ràdio.
2: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
0: La millor música
1: per sentir

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I era la música de Teddy Swims i ara anem a fer una ullada als titulars en portada. Avui dimarts comencem amb el periòdico. Bé, cal dir que si ahir, així per començar, que si ahir es parlava del triomf d'Espanya al Mundial de Futbol, doncs avui es parla de la celebració que va tenir lloc ahir mateix. A la portada del periòdico diu bany de masses per als Reis del Món. 2 milions d'aficionats es rendeixen a la selecció en una rua a Madrid després de la conquesta del Mundial. Més coses. El govern estudia alliberar habitatges de protecció oficial en zones tensionades. Territori analitza les vies que facilitin l'accés al mercat lliure de 1.216 vivendes protegides de Badia del Vallès després de la pressió veïnal per equiparar la situació de tot el parc de residencial del municipi. Més coses. Raúl Moreno, nou conseller de Drets Socials. L'actual número 2 del departament substitueix Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. L'amic de Zapatero admet que es va pactar un 1% del rescat de Plus Ultra per a l'expresident. I també es parla sobre anorèxia i bulímia a partir de estadístiques que diuen que un 10% de les persones de 50 a 70 anys pateixen trastorns alimentaris. A la portada de La Vanguardia, els bicampions del món reben un bany de masses. 2 milions d'aficionats aclamen la selecció espanyola a Madrid. I és que els jugadors de la selecció, com dèiem, van celebrar la seva segona estrella mundialista amb una rua multitudinària pels carrers de la capital. Sobre corrupció, diu Zapatero, va cobrar una per assessora en el rescat de Plus Ultra, segons el seu amic. L'empresari Julio Martínez confessa la implicació de l'expresident en la presumpta trama per aconseguir una rebaixa de la pena si és condemnat. Andy Burnham pren mesures per abaixar el cost de la vida laborista. És el 7è primer ministre britànic des del Brexit i ha promès que intentarà prendre mesures per abaratir el cost de la vida al país. El foc més gran de l'any força a desallotjar 34 pobles a Guadalajara. I a Barcelona ha identificat 2.190 delinqüents amb el risc de reincidir. A la portada del diari Ara, el suposat testaferro de Zapatero l'implica en el cas Plus Ultra. L'empresari Julio Martínez diu que l'expresident espanyol era el líder ocult de la seva consultoria. En un escrit a l'Audiència Nacional, on declara avui, reconeix una comissió en el rescat de l'aerolínia. Sobre la selecció espanyola diu retorn triomfal dels mundialistes. D'altra banda, el Tribunal Constitucional obrirà el debat sobre l'amnistia el 22 de setembre. La deliberació inicial serà sobre el curs d'empara de Turull. El recurs, perdó. I d'altra banda, pues que Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials. Mònica Martínez, com dèiem, deixa el càrrec per motius personals. Del Regne Unit, diu Andy Burnham, pren possessió com a premier. Promet un nou model polític i econòmic per al Regne Unit. I per acabar el repàs a la premsa general, la portada del diari de Tarragona, que diu la recepta de l'èxit, tenir un estil i una idea molt clares. I és que cal dir que Tomeu Nadal i Aleix García desgranen al diari de Tarragona les claus del Mundial guanyat per Espanya. També un apunt d'economia del grup Unió de Reus es refinancia 37 milions de deute amb 12 entitats. El grup cooperatiu avança en la seva reestructuració. A Mora d'Ebre, la Generalitat garantitza l'energia per a la gigafactoria i a Tarragona planti plagues als arbres de 125.500 àcars i insectes, que és el que hi ha ara mateix. Anem ara a les portades esportives. El Mundo Deportivo diu èxtasis, diu el titular, i per l'apoteòsica rebuda als campions del món amb 2 milions de persones acompanyant la rua pels carrers de Madrid. Eufòria desbordada i fi de festa per tot lo alt a Cibeles, amb els herois de la Roja celebrant a tope la seva segona estrella. A la portada de l'esport diu apoteòsico, diu el titular, més de, com ja sabem, 2 milions de persones reben els campions del món. La selecció va visitar la Zarzuela i Moncloa abans del bany de masses. Ferran Torres, el més aclamat a la festa final de Cibeles. També es parla sobre, bueno, la mateixa línia de Mundial, també es parla de Leo Messi, que declara que li costarà tancar aquesta ferida. Més coses, bueno, que va celebrar Espanya, per cert. També més coses sobre el Barça, en aquest cas, diu el Barça treballa per intentar retindre a Ferran. I també el Barça, però en aquest cas de bàsquet, diu via lliure per al fitxatge de Barcelowski. I més coses. Acabem amb la portada de l'Esportiu. Indiscutible, diu el titular, la qualitat i visió de Cubarsí i la seva impecable feina i defensiva, li valen pel reconeixement del millor jove del Mundial. Espanya aposta per la possessió i el futbol de toc inspirat en el Barça i és el just campió superior a l'Argentina i a França. També en tenis, en la competició femenina, diu fi de la ratxa de Badosa, que es retira contra l'egípcia Sherif en la final de l'Asi. En ciclisme, la contrarrellotge d'avui obre la lluita pel segon lloc amb Pogacar intocable. I acabem parlant del Barça, diu oportunitat per als joves del planter. Sense els mundialistes, 18 futbolistes dels 16 als 21 anys s'entrenen amb Hansi Flick aquests dies.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Quan tinc tos, la mama em dona amb el Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
6: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol, un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
7: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
8: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.

0: Roy Orbison amb You Got It, i en dos minuts arribem a les 8:30 del matí i a l'hora de l'informatiu, i ho farem amb la música de Radio Futura, recordant aquesta escuela de calor.
1: De bon matí, Imagina Radio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: 8:30, hora d'informatiu, i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Inma.
2: S'inicia el servei d'informadors ambientals que vetllaran aquest estiu pels espais naturals protegits.
3: El Departament de Territori ja ha desplegat informadors i informadores ambientals per garantir un accés responsable als espais naturals amb una inversió de prop de 5 milions d'euros a tot Catalunya. Al territori ebrenc, el servei se centra en els punts fluvials de les Olles entre Horta de Sant Joan i Bot, la Fontcalda, a Gandesa, així com el Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Parc Natural dels Ports. Els informadors s'encarreguen de tasques d'acollida, regulació de l'ús de l'espai i gestió d'incidències, coordinant-se amb ajuntaments, agents rurals i Mossos d'Esquadra. La consellera Sílvia Paneque ha destacat que el dispositiu busca facilitar la convivència entre el lleure de la ciutadania i la preservació del medi natural.
2: Alcaldes dels municipis on es projecta la hidroelèctrica reversible i Gira demanen a la Generalitat que hi participe.
3: Les poblacions d'Ascó, La Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre han demanat la incorporació de l'Energètica, l'empresa pública d'energies renovables de la Generalitat, en este projecte. La petició compta també amb el suport de la societat promotora Evergy 2011. Segons alcaldes i empresa, la incorporació de l'empresa pública reforçaria el caràcter estratègic i d'interès general de la infraestructura, contribuiria als objectius de sobirania energètica i participació pública i consolidaria el vincle entre el projecte, les administracions i el territori.
2: I en agenda, torna el Jota Campus amb una passejada a bord del vaixell ecològic La Perla.
3: El Poble Nou del Delta acollirà des d'avui fins al 25 de juliol la 15a edició del Jota Campus, amb 20 tallers centrats en la capacitat de la música i la cultura per transformar el món. Entre els mestres convidats hi haurà noms com la cantautora Alia Sampai, la violinista Coloma Bertran i els tres membres de Kasum, entre altres. La cloenda es traslladarà a Amposta amb una passejada a bord del vaixell ecològic La Perla i un recorregut musical de l'Havanera entre Cuba i Catalunya. El programa complet del Jota Campus es pot consultar al seu web oficial.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dimarts ens despertem amb un cel mig ennuvolat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31 i 38 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, pues moltes gràcies. Ens trobem res en menys de 30 minuts, Andrea. Fins ara.
3: Fins després.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Bé, i avui hi ha últim dimarts de la temporada i anem a parlar d'adolescència. Tenim amb nosaltres a Laura Otero. Laura, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Bé, setmanes escoltant-te, no hem deixat d'escoltar-te, però setmanes sense veure't, perquè, bueno, per unes coses i altres,
2: no has pogut estar aquí,
1: però hem anat reemitint els espais perquè, bueno, sempre se t'escapen coses quan escoltes lo que sigues.
2: Sí, sí, tant que sí.
1: O sigui que així la gent s'ha acabat d'empapar de coneixements i de consells, sobretot, que és el més important. Llavors, com dèiem, últim capítol de la temporada per a l'espai d'adolescència, per al teu espai. De què parlarem avui?
2: Bueno, avui, no, ja que és estiu i surten molts dilemes entorn a sortir o no, he triat este tema perquè, bueno, és molt oportú, perquè moltes famílies es troben exactament en este punt de, ostres, mon fill, ma filla, té 12 o 13 anys, encara no surt de festa, però tots els amics han quedat a la plaça del poble, no? Surten, bueno, dilemes en què fem, la deixem, no el deixem...
1: Bueno, i que en les festes majors també els joves aprofiten l'excusa de que és festa, que jo també ho vaig fer, que és festa major, i quan és festa major és no sé quina festa assenyalada, però clar, a l'estiu és un bon moment per a...
2: Sí, i són edats, no?, que dius 12, 13, que dius, ui, no, jo en 12-13 és que ja ni ho preguntava, no? Però per a que veiéssiu que és una altra època i les xiquetes i els xiquets avui en dia de 12-13 pues, bueno, pues, són com a més precoç,
1: sí,
2: en tema
1: en general,
2: de sortir. Llavors, pues, claro, són coses que els pares pues, potser no s'esperaven i els sorprenen i clar, és com, què fem, no? Socorro. Llavors, pues, bueno, lo més interessant és fugir del debat de sí o no i parlar en com acompanyar este procés, que al final és un procés d'autonomia dels nostres fills. Llavors, com començar i com gestionar-ho, no? Que són els dubtes que tenen els pares. Al començar l'estiu, les rutines canvien, no hi ha escola, hi ha uns altres tipus d'horaris, hi ha més hores de llum, les festes del poble, les places s'omplin de gent jove... Moltes noies i nois de 12-13 anys fan una pregunta que posa molt nerviosos als pares i és, puc anar un ratet en los amics esta nit?
1: Claro. En los amics i sense batres, òbviament.
2: Per favor, sí.
1: Claro.
2: Llavors, claro, no estan demanant anar de festa fins les 4 de la matinada, vull dir, estan demanant començar a provar lo que es diu com a lo primer tastet de la llibertat, no?
1: Claro.
2: Llavors, clar, apareix el dubte en los pares. Dubtes com, és massa pronte, si tots van i el meu també... Si tots hi van, el meu també ha d'anar. Si li dic que no, lo perjudico. Si li dic que sí, és massa pronte. Saps? La realitat és que no hi ha una edat màgica i més, el que diem abans. És simplement si hi ha la maduresa suficient per acompanyar-los per aquesta autonomia sigui progressiva. Vale? Més que l'edat, evidentment, que l'edat també és important, és
1: claro.
2: Si els nostres fills estan preparats per a estar sense natros, no? Per si passes alguna cosa, si són suficientment madurs com per a donar una resposta, no?
1: Claro. O tindré la capacitat de no bloquejar-se i trucar, per exemple.
2: Exacte, recursos.
1: I no tindremos temor a trucar-nos si passa alguna
2: cosa. Esta és una altra, sí.
1: Perquè
2: sí.
1: Això, jo treballant al món de la nit, i tu que també has treballat, mos ho hem trobat, no?
2: Perquè llavors s'enfadaran. No, no.
1: Claro,
2: ells
1: no.
2: Han d'entendre que és tot el contrari, però això és el que a nosaltres mos toca fer.
1: Sí, sí.
2: No? És el treball dels pares. Preparar-los per en este moment, per en este procés d'autonomia. I crec que això pues, inclou també en estar preparats per agafar el telèfon sense cap dubte, sense mirar l'hora. ¿Vale? Llavors, el primer error, decidir segons el que fan els altres. És una frase que sentirem
1: bueno,
2: molt, no?
1: I que la poses d'excusa també quan tens aquesta edat, que jo la posava.
2: I tant, és que tots final, van.
1: Claro. Sobretot, Laura, no sé si coincidiràs amb mi, que sobretot este discurs és del més petit o petita de la colla.
2: Totalment.
1: Soc l'últim o l'última en fer anys, és que, claro, tots van. Jo soc
2: del desembre.
1: És que, claro, sí, és veritat.
2: Sí, jo en conec alguns així, sí, que els pares ho diuen i ho conten graciosament. Però sí que és veritat, pues, que és que tots van. Llavors, claro, quan sents esta pregunta, al final els pares diuen, bueno, pues, si tots van, pues, vaig a preguntar als altres pares, no? Però quan preguntes als altres pares, pues, descobreixes que no és ben bé així, ¿vale?
1: Que tots han dit el mateix, vaja.
2: Exacte. Vull dir, al final cada família té unes normes diferents. perquè això no serà pitjor o serà millor. Això cada casa funciona d'una manera, no? Llavors, i encara que realment vagin tots, així no es converteix, o sigui, no es decideix. Els pares no han de decidir per què vagin tots, no? O sigui, sinó que perquè sigui millor per a, o sigui, que sigui una cosa bona per al nostre fill. No mos hem de basar els pares en decidir per què van tots, doncs el meu també. No. Aquí mos estaríem equivocant, claro. No? Sí que és veritat que llavors tens més pressió, però bueno...
1: Sí, més pressió i, per altra banda, la part aquella de, bueno, si van tots, no van acompanyats, no? Una mica i acompanyant-se. Complicat, tot
2: sí.
1: Això. Ara que som adultes, ho veiem, de joves ho veiem d'una altra manera, de jovenet, d'adolescència, però ara veus que és complicat tot això.
2: Però bueno, és que al final educar no és seguir la majoria. Nosaltres,
1: claro.
2: Això, a vegades ho hem parat en altres programes, vull dir, nosaltres hem de ser ferms en les nostres decisions, en els nostres límits.
1: I donar motius i discursos, també.
2: Exacte, i explicacions de per què tu no, saps? Aquí ja no sabem res, aquí també inclou que si ha tret bones notes, si no l'ha tret, si s'ha passat tot un curs sense fer res, vull dir, aquí...
1: Claro, ja si col·labora dir, en tots els sentits...
2: Exacte, si col·labora a casa, si la seva actitud...
1: Si se ho guanya, vaja.
2: Claro, vull dir, a veure, què passa, que perquè vagin tots el meu també d'anar, tot i tenint este comportament? No.
1: Claro.
2: Vale, llavors, doncs no. Llavors, hi ha adolescents de 12 anys molt responsables i ja des de 15 que encara necessiten molt d'acompanyament, saps?
1: Claro.
2: I això, bueno, és una tasca que hem d'estar allí per acabar-los i d'ensenyar. Llavors, l'adolescència necessita molta autonomia. Els adolescents necessiten començar a separar-se dels pares. Vull dir, al final és una necessitat evolutiva pel temps, no? Si no els van deixant provar petites llibertats, difícilment aprendran a gestionar-se de més grans. Però sí que és veritat que poden començar en altres coses, no claro. En sortir de nit. Pots començar en fer primer tastets, pues, no? Lo típic que han fet sempre, Ima, pues, de dir, pues, vés a comprar...
1: Claro.
2: Això.
1: Sí.
2: Vés a la tintoreria a buscar-me el traje. Gestiona això, no? Vull dir, al final pots començar en petites coses...
1: No tot lúdic.
2: Exacte.
1: No té per què, claro.
2: Exacte. Vull dir, al final és ensenyar al nostre fill a que sap anar per tots els puestos. I després hi arribarà el moment de la nit. Però hem de començar pel principi, no?
1: I que al final poden començar a donar... O sigui, jo penso que si un adolescent, o preadolescent, o l'edat que sigui, primer no ha anat, per exemple, a la tarda a donar una volta als amics o les amigues... No és coherent passar directament a la nit,
2: claro,
1: no?
2: Claro, això.
1: Per dir algo, no? O sols a la piscina municipal a passar la tarda, per exemple, no?
2: I, claro, vull dir...
1: Hi ha moltes maneres de començar aquesta autonomia.
2: Progressivament, no? Per anar a aquesta paraula és... Llavors, per tant, la pregunta no és lo d'això sortir o no, sinó que és quina autonomia és capaç de gestionar ara mateix el nostre fill o filla? Vale? Són la pregunta que mos han de fer, o sigui, han de fer els pares, de dir... Ostres, si ja estic patint perquè li estic manant quatre coses i no s'aclarís de feina, que
1: claro.
2: Me toca a mi anar a resoldre aquestes coses, si a vegades al col·le inclús tinc que anar jo a fer quatre gestions que podria fer ell, ara m'està demanant de... A veure, pues, també li tocarà espavilar-se, no?
1: Claro.
2: Llavors,
1: sí, perquè a vegades ho donem tot com a molt passat, no?
2: Claro.
1: I ells creixen, també.
2: Claro, o de dir, pues, a vegades no, és que mon fill és incapaç d'anar a les colònies perquè no sap estar ni dos dies sense els pares, no? Pues potser, vull dir, necessita... Cada fill necessita el seu temps, llavors, pues, el tema de sortir pues, potser no serà començar per anar aquí, sinó començar per una altra cosa, per veure com apareix que este xiquet o esta xiqueta pues, després serà capaç de gestionar i de tindre estos recursos,
1: claro.
2: No? Llavors, o sigui, no és el mateix baixar una hora a la plaça del poble que anar a una festa major amb milers de persones. O sigui, l'autonomia al final també s'ha d'entrenar. Sí? Quines preguntes s'han de fer els pares?
1: Aquí ve la part ja, que jo crec que molts esperaven, no?
2: Sí, o sigui, en altres situacions pues, los pares s'han de fer les preguntes com: sap seguir les normes? Arriba quan toca? Compleixen els acords que s'han fet, pel que sigui? És sincer, sincera? Vale? Són preguntes que ja no, en altres situacions, ja no parlem de la nit, sinó que en altres situacions s'han donat a casa, s'han complit uns acords, com ara diem, pues, d'ordenar l'habitació, del tema estudi, si seguís les normes de convivència, si mos explicar les coses, perquè, claro...

0: És que si no és després, no ho estarem fent bé. No, haurem passat per... Començarem per l'última cosa,
1: claro,
0: no? I pel camí, tot el que queda pel camí, no? Llavors, la confiança es construeix. I després també els pares fan la típica pregunta. En qui va? No?
1: Que és important, també.
0: En qui va? Claro que és important, i tant. O sigui, no és el mateix un grup tranquil que un grup que habitualment busca problemes, vale? O sigui, no només importa el nostre fill, sinó que també importa el grup. A vegades jo recordo que en altres programes han parlat també de l'important que és conèixer les amistats dels nostres fills, no?
1: Sí.
0: Perquè sabem com se relacionen, sabem com actuen, sabem com són, no? Jo crec que aquí també és important esta pregunta per no això. On estaran? Vale? Si és un lloc conegut, o si se'n van allí al final del poble, o jo què sé, no? Vull dir, és important saber on estaran, perquè jo en qualsevol moment puc anar allà, saps? Hi haurà adults a prop? Si hi ha una plaça, doncs, los barets que han al costat, si tal viu allí davant de casa i pot pegar un vistazo, no? És important. Si hi haurà molta gent...
1: Claro, quin tipus d'ambient hi haurà és important, també.
0: Sí. Saber què fer si hi ha un problema. Això també, doncs, són coses que les hem d'entrenar, no? Té clar que pot trucar.
1: Claro.
0: El que diem abans, no?
1: És que és important que pugui trucar i que sàpiga que
0: en qualsevol cosa, que no, que no digui que era una tonteria, no.
1: És que em mataran, no? La frase aquella.
0: Exacte,
1: és que si
0: no, que ma mare se posarà dels nervis perquè matina. No, ensenyem-los-hi, no? Sap dir que no. Això és molt important.
1: És important, és
0: perquè
1: important.
0: Perquè a vegades...
1: Que sàpiga dir que no és important.
0: En aquestes edats, no? Que dius que sí, perquè al final, si no, és que pensarà el grup, no? Sap marxar d'una situació si no li agrada. Vale? I al final tot això que hem nombrat són les habilitats més importants que ha de tindre, pues, a començar en aquestes edats.
1: Claro.
0: Són les habilitats que s'han de treballar. Vale? O sigui que al final, per a que ho puguen entendre, posar límits no és controlar. Vale? Sinó
1: és molt diferent una cosa de l'altra, tot i que s'està confonent el concepte.
0: Bueno, ells al final són adolescents,
1: claro.
0: Ho veuran malament i serà... Tu per què em vols controlar? Tu per què has de saber on t'estic? Sí, claro, que he de saber on t'estàs.
1: Clar, perquè si passa alguna cosa hauré de vindre jo,
0: bueno,
1: no?
0: I si no, te quedes a casa, no?
1: Claro.
0: Perquè és que al final són edats, no? Estem parlant de 12, 13, 14, aquestes edats que encara no... Pues jo he de saber on t'estàs, i tant que he de saber on t'estàs. I quan jo vulgui, he de saber on t'estàs.
1: Claro.
0: Vale? Llavors, de vegades els adolescents interpreten els límits com una falta de confiança, però és que els límits donen seguretat. Llavors, podem negociar coses com l'hora de tornar, que portin sempre el mòbil carregat, respondre si el truquem, perquè estàs l'altra,
1: és que...
0: viuen en lo mòbil, però quan los truquem no contesten mai.
1: Estava pensant, perquè totes les amistats i persones conegudes que tenen adolescents diuen exactament lo mateix.
0: Home,
1: no?
0: Què és?
1: Que no contesten.
0: Todo lo día en lo mòbil,
1: sí.
0: En lo mòbil. Pues això també s'ha de treballar. Són condicions, no? Dir-nos si canviem de lloc. Pues de dir, pues mira, és que al final estàvem a la plaça, però hi havia tanta gent que m'hem anat a un raconet que sempre mos posa...
1: Claro.
0: Pues està bé saber-ho, que has canviat de lloc. I si tornes en algú conegut, pues mira, mama, al final ha vingut la mama de Fanny i mos pot allargar a casa. Pues
1: claro.
0: Està informats de tot, ¿vale?
1: Sí.
0: O sigui, és així. Els límits han de ser pocs, però els que són han de ser clars i coherents. ¿Vale? I no serveix... Claro, que això també a vegades els pares també ho fan molt. No serveix dir una hora avui, una altra completament diferent demà, sense cap explicació, perquè això és que et mous entre l'ambivalència. Llavors els xiquets ho necessiten tindre-ho molt clar.
1: Claro.
0: Si ja s'acorda això, s'acorda això.
1: Sí.
0: Vale? No avui això, perquè llavors és com... Bueno, si l'altre dia em vas deixar estar en hora, ara per què no? I
1: claro.
0: aquí entrem el conflicte, no?
1: El que dius tu, donar un motiu.
0: Exacte.
1: De per què.
0: Exacte.
1: És més pronta o més tard que l'altre dia.
0: Vale. Les explicacions han d'estar sempre. No han de cansar. Llavors, si diu, és que tots me deixen... O sigui, tots los deixen menys a mi, ¿vale? És el que diem abans. Podem respondre tranquils? Què diem quan mos responen això? Perquè això mos ho diran, no?
1: Bueno,
0: per tant, és una pregunta per estudiar-mos.
1: Bueno, diran,
0: ¿vale?
1: si tots se tiren del pont, tu també diràs.
0: És que, claro.
1: Claro, és que ara entenem aquestes frases que mos diuen a nosaltres.
0: Llavors, claro, podem respondre tranquils dient que nosaltres no eduquem mirant què fan totes les famílies, ¿vale? Eduquem pensant en què necessites tu en este moment. Vull dir, pot

0: potser no ho entén.
1: Claro.
0: Potser no ho entén i s'enfadarà i tot, però és així, vale? Que tots se comparin és normal. També estan en edat de comparar-se en altres coses, també es compararan en això, vale? Però els pares no poden educar des de la temor de que el nostre fill s'enfade, perquè és que si no, no faríem res.
1: Claro.
0: Vale? Nosaltres hem de ser fermes en les nostres decisions, vale? I sabeu què és el més important? Perquè alguns diran que és l'hora de tornada. Doncs no. El més important és saber quina relació tenim en ell. Vale? Jo crec que aquí és quan se veu clarament quina relació tenim amb el nostre fill. És el que tu has creat anteriorment. Quan arriba a este punt, no? Veus, no?, quina relació tens en ell. Que ton fill sigui sincer, que ton fill t'explique. Pues mira, papa, és que ahir tot just estàvem allí, aquell se va enfadar i nosaltres el que vam fer és dir-li no t'enfades, i m'on vam anar, pues, perquè estem farts ja de que, no? Tindre aquestes converses, claro, de que claro, ton fill te pugui anar explicant tot el que està passant, no? De tot el que has anat construint. Jo crec que aquí és una etapa on se veu tot. I després també que acceptin les normes i que diguen, vale, pues papa, i que no hi hagi un enfado detrás.
1: Claro.
0: Vale? Que no hi hagi un enfado detrás, perquè les explicacions i tot el que has anat curtint, aquí s'ha de, referenciar. Saps? Vull dir, això és així. Llavors, doncs, bueno, com a missatge final, educar no és retenir els fills, però tampoc és deixar-los anar així de cop, no? És caminar al seu costat, mentre cada vegada necessiten una miqueta menys de la nostra mà. I això també com a pares, doncs, també és una cosa que cal treballar. Vale?
1: Claro.
0: L'objectiu no és que als 12 anys siguin totalment lliures, no. Estem parlant de posar petites, no, petites, bueno, de cedir en petites coses, perquè al final, pues, bueno, tot evoluciona i els pares també han d'evolucionar, però sempre en el criteri i sempre sent molt coherents, vale? L'estiu és una gran oportunitat per començar aquest entrenament. Jo ho veig més com un entrenament i claro, curtir-se, no? I també al final ha de ser una mica tot el que tu has anat fent durant tot l'any, pues, a l'estiu té la seva recompensa. I si a l'hivern, pues, no ha sigut, pues, no té bones notes, no s'ha acabat de, no, de fer les coses bé, pues, també està bé este ensenyament, no? Que pugues dir, pues, mira, això és el que passa quan les coses se fan bé, no? I bueno, al final, com a general, pues, els adolescents no necessiten pares perfectes, necessiten adults que transmetisquen seguretat i que escoltin i que posen límits en molt d'afecte.
1: Molt bé. Pues, Laura, mos quedem en això. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies,
1: i hasta la temporada que ve.
0: Molt bé. Gràcies.
1: Vinga,
0: a
1: bones vacances.
0: Adéu.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. 103.9 FM.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
0: Imagina Ràdio. De bon matí.
7: I en 3 minuts arribem a l'hora punta, arribem a les 9 i a l'informatiu. Ho fem amb la música dels Black Eyed Peas.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Les 9 del matí, hora punta, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Bon dia, Andrea.
4: Molt bon dia.
3: S'inicia el servei d'informadors ambientals que vetllaran aquest estiu pels espais naturals protegits.
4: El Departament de Territori ja ha desplegat informadors i informadores ambientals per garantir un accés responsable als espais naturals amb una inversió de prop de 5 milions d'euros a tot Catalunya. Al territori ebrenc, el servei se centra en els punts fluvials de les Olles, entre Horta de Sant Joan i Bot, la Fontcalda, a Gandesa, així com el Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Parc Natural dels Ports. Els informadors s'encarreguen de tasques d'acollida, regulació de l'ús de l'espai i gestió d'incidències, coordinant-se amb ajuntaments, agents rurals i Mossos d'Esquadra. La consellera Sílvia Paneque ha destacat que els dispositius busquen facilitar la convivència entre el lleure de la ciutadania i la preservació del medi natural.
3: Alcaldes dels municipis on es projecta la hidroelèctrica reversible Gira demanen a la Generalitat que hi participem.
4: Les poblacions d'Ascó, La Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre han demanat la incorporació de l'Energètica, l'empresa pública d'energies renovables de la Generalitat, en este projecte. La petició compta també amb el suport de la societat promotora Evergy 2011. Segons alcaldes i empresa, la incorporació de l'empresa pública reforçaria el caràcter estratègic i d'interès general de l'infraestructura, contribuiria als objectius de sobirania energètica i participació pública i consolidaria el vincle entre el projecte, les administracions i el territori.
3: I en agenda, torna al Jotacampus amb una passejada a bord del vaixell ecològic La Perla.
4: El Poble Nou del Delta acollirà des d'avui fins al 25 de juliol la 15a edició del Jotacampus, amb 20 tallers centrats en la capacitat de la música i la cultura per transformar el món. Entre els mestres convidats hi haurà noms com la cantautora Elia Sampai, la violinista Coloma Bertran i els tres membres de Casum. La cloenda es traslladarà a Amposta amb una passejada a bord del vaixell ecològic La Perla i un recorregut musical de l'Havanera entre Cuba i Catalunya. El programa complet del Jotacampus es pot consultar al seu web oficial.
5: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
6: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
5: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
5: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
7: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
3: I pel que fa al temps, Andrea, la calor, com ho tindrem?
4: Avui dimarts ens hem despertat amb un cel mig ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31 i 38 graus a les hores centrals.
3: I cal dir que ahir, per cert, van caure quatre gotes mal comptades en una mini tormenta en posta que es van deixar els cotxes, però sí, brutíssims, eh? No sé si va caure a algun altre lloc, la veritat, que no ho hem consultat, però Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs, Andrea, moltes gràcies, que passes bon dia i fins demà.
4: Molt bon dia.
3: I recorda que si vols seguir estant informat, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio, i si no, a més, també pots ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
5: Ei, què et passa? Fas mala cara.
8: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
5: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
8: M'has salvat la vida.
0: Imma Rastrero. De bon matí. Imagina Ràdio.
9: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
3: I avui la cançó en català del dia, Doctor Prats, Aeròbic.
10: Des del Vallès fins a...

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.
2: Thank you.

0: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
1: Era el Flowers de Miley Cyrus i ara... És hora de fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir dilluns. Comencem amb la 649, que ha estat formada pel 12, 13, 21, 28, 29 i 30. Complementari el número 6 i reintegrament el 0. Els números de la primitiva d'ahir dilluns són el 7, l'11, el 14, 22, 41 i 44. Complementari el 2 i reintegrament el número 5. A la Bonoloto, la combinació amb el 5, el 22, 28, 33, 39 i 46. Complementari el 20 i reintegrament el número 7. Al trio, els números han estat l'1, el 9 i l'1. I finalment, al cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 8.973 i la sèrie, la 44.
0: Ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredor, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977-511-493.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossell Margalef.
6: Avi, de la dona, per ser molt fort.
7: A Rossell Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossell.com.
8: Rossell Margalef, la mel de casa.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Bon Matí a Imagina Ràdio.
1: Bé, nosaltres seguim i ara anem a parlar d'esports, però no de competició en concret, sinó d'una esportista. Per parlar en ella, que ara us la presentarem, tinguem mi a Roger Franquet acompanyant-me. Roger, bon dia.
2: Bon dia, Imma.
1: Com estàs? Les vacances, tot bé?
2: Tot molt bé, la veritat.
1: Molt bé. Anem a parlar en una esportista ampostina. Dos ampostines, un planet... Això és un cotxe, avui,
2: bueno,
1: està estudiant.
2: Bueno, una entrevista de luxe.
1: Molt bé. Anem a presentar-la. L'esportista és Ainhoa Ponce. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bé, tu ets jugadora d'handbol, per situar una miqueta la gent. Estàs a la selecció catalana i avui doncs, volem que ens expliquis una mica com va tot això de la selecció, com has arribat a estar a la selecció i tot això una mica. Llavors, què anaves a dir, Roger?
2: Sí, que jo crec que és un goig tindre-la aquí i que una persona d'aquí a les Terres de l'Ebre estigui a la selecció catalana.
1: Claro, claro que sí. I havent començat, òbviament, a un club del territori, en este cas el de la seva ciutat, el Club Handbol Amposta.
2: Pues sí, que ens podries explicar una mica com va començar la teua afició per l'handbol?
3: Jo, quan era petita, a mi la meva mare em va apuntar a totes les escolars que hi havia al col·le i justament pues, hi havia handbol i res, jo vaig començar al col·le, al pati del col·le, i com era així gran, que destacava físicament, l'entrenador em va dir que si volia provar el club. I res, pues, vaig anar al club a provar una tarda als entrenos i res, pues, allí m'he quedat.
1: Ta mare visionària, no? Vull dir, ella va dir, vaig apuntar-la a tot i ja decidirà a on se queda.
2: Que això,
1: és una bona opció, vull dir que des d'aquí, pares, mares i tutors legals d'infants, pues, que escolta'm, que si vol fer alguna cosa no sap lo que, pues, mira, és qüestió d'anar a provar. Molt bé, llavors vas estar jugant des de petita, durant quant de temps estàs al club Amposta?
3: Jo a l'Amposta vaig estar des dels 5 anys que vaig entrar, que és quan vaig començar, fins cadet de segon any, que ja, en plan, ja vaig fer temporada allà, que són 14 anys, vale. 14-15 anys.
1: Molt bé, això es diu ràpid, perquè és passar la infància, part de l'adolescència, i a més vas estar hasta una edat que, en la que en els esports de base molta gent comença a despenjar-se, no? Mm. Perquè quan arriba l'adolescència això passa a la majoria, o a molts esports almenys, que quan arriba l'adolescència pues, aquell o aquella jove, com a que hi ha el tema d'entrenar molt, competir, que clar, les competicions són en cap de setmana quan vols fer vida, no? Pues comencen a despenjar-se, llavors aquell impàs, tu ja vas marxar a Barcelona, en este
3: sí,
1: cas.
3: Sí, jo vaig marxar a Barcelona als 14 anys. Jo vaig començar ja a tercer de l'ESO ja i res.
1: Però vas marxar per l'handbol o vas marxar i a partir d'allà...
3: No, jo vaig marxar perquè als 14 anys, després de fer el torneig de la selecció catalana al CESA a Múrcia, vam penjar una convocatòria d'uns entrenos que era com...
2: Un càsting?
1: Com per aprovar.
3: Sí, com per aprovar per entrar al projecte del CAT, que és un projecte que estàs a una residència i que té una duració de 4 anys, però que se renova cada any si no tens el rendiment.
1: Molt bé, com, clar, un centre del rendiment,
3: sí,
1: no, en este
3: sí,
1: cas.
3: Sí.
1: Llavors, en quin moment vas començar la selecció? Quina edat tenies?
3: Jo vaig començar la selecció quan era infantil de segon any, que va ser just després del Covid, perquè mos va pillar en plena quarantena. Pues tenia 14 anys.
1: Claro, molt bé. O sigui que això ja fa temps que va i ara, pues, quant tens ara? 18?
3: Sí.
1: Si no m'equivoco, pues ara ja és com una carrera en crescendo, podem dir.
3: Sí.
1: Molt
3: sí,
1: bé.
3: Sí.
2: Per tant, vas marxar a Barcelona, vas haver d'estudiar allà. Com ha sigut això, compaginar l'esport en els estudis?
3: És força complicat, ja que tens una alta càrrega d'entrenos, però, òbviament, el més important és organitzar-se bé i saber planificar-te i que si ho saps fer, tens temps per tot i te ho pots treure tot a la primera sense cap problema.
1: Clar, perquè quantes hores entrenes a la setmana?
3: El meu horari comença a les 7 del matí i fem un entreno de 7 a 9, més o menys. Després anem al col·le, que anem al col·le relativament poc, anem de les 9.45 fins a les 2:30 i res, després dinem ràpid i tornes a entrenar de 3 a 5. I després ja tens tota la tarda pues, per estudiar, organitzar exàmens, treballs... I
1: sí, clar, és el que diem, no? Al final és un centre del rendiment esportiu, vull dir que l'esport és primordial, però al mateix temps pues, el tema acadèmic és importantíssim també. Llavors jo crec que ha de ser complicat i, bueno, i més a la vostra edat, que a vegades pues, això s'ha d'aprendre si no t'ho ensenyen. Vull dir que Que oco. Déu-n'hi-do.
2: I com has portat això d'estar a Barcelona estos anys, a una residència, no? Que esteu tots els esportistes allí. Com ho vius tu?
3: El primer any, sí, és veritat que potser l'adaptació pues, m'ha costat més del simple fet de que pues, jo era de les que soc més lluny i, pues, vulguis o no tindre el papa i la mama a casa, que te ho feien tot, pues,
1: claro.
3: A vegades te fa dur, però res.
1: Bueno, i que en 14, 15 anys, vull dir, no claro. Estem parlant de que marxes ara en 18, és que, claro, marxes en una edat que, pues, el que dius tu, que t'ho estan fent tot a casa i a part, pues, l'enyor també de, no, del caliu de casa. També. Claro, tot nou, tothom nou.
3: Però no? Que ara no canviaria per res, que claro. Allà estan les meves amistats de tota la, en plan, de l'adolescència.
1: Claro, i, claro, és que és la teua vida allò ara, sí, vull dir, va haver un canvi en el seu moment, però vull dir, ara la teua vida és d'esta manera. Llavors, abans fora de micro, mos comentaves el tema de que comença la professionalització ara o algo així, no?
3: Pues re, ara, quan se va canviar a Campionat d'Espanya, que vam quedar a Campionat d'Espanya d'això...
1: Sí, molt bé.
3: L'entrenador em va dir que si volia seguir per temporada que ve, que me feien una oferta de firmar contracte professional, d'estar en primer equip, que està a màxima Lliga Espanyola, i això, que me posaven pis allà i me donaven una quantitat de diners.
1: O sigui, que es pot viure de l'handbol.
3: Bueno.
1: O sigui, que viure bé no, però viure sí.
3: Mal viure,
1: vale.
2: Podríem parlar d'això, no? Com veus tu l'handbol dins de l'esport i dins ja a la vida en general?
3: Jo crec que l'handbol hi ha hagut una millora que fa uns anys, sobretot en l'handbol femení, que ha augmentat el que és el nivell federatiu de totes les xiquetes de tota Catalunya i que, òbviament, que no es pot viure de l'handbol, que has d'estudiar i has de tindre una carrera, perquè la carrera professional als 30 anys s'acaba, però que sí que pues, està augmentant la quantitat i que, pues, que està molt bé.
1: Molt bé. Llavors, tu ara has fet l'ESPAU.
3: Sí.
1: Què faràs? En què compaginaràs esta part professional, la faena, perquè serà la teua feina, en què ho compaginaràs, que estudiaràs?
3: Pues jo surten divendres les primeres assignacions i si tot va bé i com jo m'agradaria, jo vull entrar a infermeria, vull fer infermeria, la meva primera opció és a la UAB, a l'Autònoma, i si no, pues ara que sigui de Barcelona.
1: Molt bé, bueno, ja que estàs allà, òbviament, has d'estudiar allà, no? Molt bé.
2: Sí. I com se presentarà la pròxima temporada?
3: Pues és un canvi d'etapa, òbviament. Espero que pues, tot vagi bé, intentar tindre una mica de minuts i això. Òbviament, sabent que sóc la minuda i que me tocarà portar aigües i recollir pilotes i tot això.
1: Bueno, això, però... això ja se sap, claro.
3: Però esforçant a tope i donar el màxim de mi i intentant que tot vagi com a mi m'agradaria.
1: Molt bé. A mi m'agradaria parlar d'algo que és el tema dialectal. I saps, Roger, que a mi m'agrada fer esta pregunta. Gent d'aquí que està, en este cas, a Barcelona, no? Perquè, claro, tu arribes allà i el dialecte nostre no sempre... moltes coses els xoca una mica.
3: Sí,
1: és
3: sí,
1: com
3: sí.
1: A que... No, bueno, estan tots els clàssics com Granera, Escura, Espill, per exemple, no? N'hi ha més, però els primers que m'han vingut són estos. Llavors, el tema este...
3: Pues, sí, és veritat que al principi els feia molta gràcia com parlava, però òbviament jo sempre parlo a la meva manera i ara ja pues, algunes coses ja se'ls va aganxar i tot de
1: claro.
3: Dir, ai, les pille, no sé què, i sí, pues, que està molt bé. De fet, el primer any que vam entrar a l'assignatura de català vam fer un vídeo, perquè la meva companya d'habitació era de Girona, i vam fer un vídeo de paraules típiques d'allà i paraules típiques del Delta i va estar bé, molt xulo.
1: Molt bé.
2: Jo no sé si per acabar... Ja que abans mos ha dit i han passat per alt que han sigut campiones d'Espanya, no sé si algun títol més que vulguis remarcar que hagués aconseguit durant aquests anys ja com per a posar-te la medalleta i que la gent ho sàpiga.
3: Bueno, pues, òbviament, acabat la temporada sent campiones d'Espanya en el Granollers pues, ha sigut un gran èxit i marcar així com títol important l'any passat al CESA vam quedar també campiones d'Espanya que feia... molts anys que una juvenil femenina no guanyava un campionat d'Espanya i després sí que és veritat que als altres testes han fet plata i algun bronze i això, però per mi els més importants les medalles d'or són aquests últims dos anys.
1: Molt bé, i ara sí, per acabar, on t'agradaria arribar en l'handbol? Al lloc que dius, ostres, és que jo voldria jugar a tal equip. dona igual el país, eh? Vull dir, o a tal equip o tal títol, i dona igual l'equip. No sé.
3: La il·lusió meva és ojalà poder jugar una Champions, que és veritat que aquí a Espanya no hi ha cap equip, tots els equips que hi ha de Champions a nivell de molt femení estan fora a l'estranger, Noruega, França i tot el que són els països nòrdics. I això, pues, ojalà algun dia, no, poder arribar a jugar així, igual que poder jugar a l'Espanyol absoluta o així.
1: Molt bé.
2: Per tant, marxaries fora?
3: Sí, sí, sí.
1: Ella, clar, és que ella, hem de pensar, Roger, que ella va marxar de casa en 14 anys, relativament prop, però per a aquella edat sola pues, no és tan prop, al final. Només el fet de sortir de casa ja és marxar. Llavors, jo crec que ara ja, com diuen en castellà, lo que te echen, no, Ainhoa? Diria jo. Molt bé. Molt bé, doncs, pues, Ainhoa, moltes gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Enhorabona per la teva carrera esportiva i bueno, desitjar-te tot l'èxit en tot el que te queda, que et queda molt per davant.
2: Sí.
1: I bueno, i que el grau d'infermeria també, que ja quan sortien les llistes, pues ja esperem i desitgem que entres on tu vols. I hasta la pròxima.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: I nosaltres ja marxem en només 2 minuts. Arribem a les 9:30 del matí i al punt final del De Bon Matí avui dimarts. I avui marxem amb Aitana. Des de Cuarto Azul, la cançó es diu Superestrella. Que passis bon dia. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. S'inicia el servei d'informadors ambientals que vetllaran aquest estiu pels espais naturals protegits. El Departament de Territori ja ha desplegat informadors i informadores ambientals per garantir un accés responsable als espais naturals amb una inversió de prop de 5 milions d'euros a tot Catalunya. Al territori ebrenc, el servei se centra en els punts fluvials de les Olles, entre Horta de Sant Joan i Bot, la Fontcalda, a Gandesa, així com el Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Parc Natural dels Ports. Els informadors s'encarreguen de tasques d'acollida, regulació de l'ús de l'espai i gestió d'incidències, coordinant-se amb ajuntaments, agents rurals i Mossos d'Esquadra. La consellera Sílvia Paneque ha destacat que el dispositiu busca facilitar la convivència entre el lleure de la ciutadania i la preservació del medi natural. Alcaldes dels municipis on es projecta la hidroelèctrica reversible Gira demanen a la Generalitat que hi participe. Les poblacions d'Ascó, La Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre han demanat la incorporació de l'Energètica, l'empresa pública d'energies renovables de la Generalitat, en este projecte. La petició compta també amb el suport de la societat promotora Evergy 2011. Segons alcaldes i empresa, la incorporació de l'empresa pública reforçaria el caràcter estratègic i d'interès general de la infraestructura, contribuiria als objectius de sobirania energètica i participació pública i consolidaria el vincle entre el projecte, les administracions i el territori. I en agenda, torna el Jota Campus amb una passejada a bord del vaixell ecològic La Perla. El Poble Nou del Delta acollirà des d'avui fins al 25 de juliol la 15a edició del Jota Campus, amb 20 tallers centrats en la capacitat de la música i la cultura per transformar el món. Entre els mestres convidats hi haurà noms com la cantautora Lia Sampai, la violinista Coloma Bertran i els tres membres de Kasum, entre altres. La cloenda es traslladarà a Amposta amb una passejada a bord del vaixell ecològic La Perla i un recorregut musical de l'Havanera entre Cuba i Catalunya. El programa complet del Jota Campus es pot consultar al seu web oficial.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel mig ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31 i 38 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? No, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
3: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 11. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. S'inicia el servei d'informadors ambientals que vetllaran aquest estiu pels espais naturals protegits. El Departament de Territori ja ha desplegat informadors i informadores ambientals per garantir un accés responsable als espais naturals amb una inversió de prop de 5 milions d'euros a tot Catalunya. Al territori ebrenc, el servei se centra en els punts fluvials de les Olles, entre Horta de Sant Joan i Bot, la Fontcalda, a Gandesa, així com el Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Parc Natural dels Ports. Els informadors s'encarreguen de tasques d'acollida, regulació de l'ús de l'espai i gestió d'incidències, coordinant-se amb ajuntaments, agents rurals i Mossos d'Esquadra. La consellera Sílvia Paneque ha destacat que el dispositiu busca facilitar la convivència entre el lleure de la ciutadania i la preservació del medi natural. Alcaldes dels municipis on es projecta la hidroelèctrica reversible Gira demanen a la Generalitat que hi participe. Les poblacions d'Ascó, La Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre han demanat la incorporació de l'Energètica, l'empresa pública d'energies renovables de la Generalitat, en este projecte. La petició compta també amb el suport de la societat promotora Evergy 2011. Segons alcaldes i empresa, la incorporació de l'empresa pública reforçaria el caràcter estratègic i d'interès general de la infraestructura, contribuiria als objectius de sobirania energètica i participació pública i consolidaria el vincle entre el projecte, les administracions i el territori. I en agenda, torna el Jota Campus amb una passejada a bord del vaixell ecològic La Perla. El Poble Nou del Delta acollirà des d'avui fins al 25 de juliol la 15a edició del Jota Campus, amb 20 tallers centrats en la capacitat de la música i la cultura per transformar el món. Entre els mestres convidats hi haurà noms com la cantautora Lia Sampai, la violinista Coloma Bertran i els tres membres de Kasum, entre altres. La cloenda es traslladarà a Amposta amb una passejada a bord del vaixell ecològic La Perla i un recorregut musical de l'Havanera entre Cuba i Catalunya. El programa complet del Jota Campus es pot consultar al seu web oficial. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel mig ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31 i 38 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: Imagina Radio.

0: Rosó, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: els hits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
2: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
6: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
5: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
6: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Dos CAPs provaran noves tècniques d'extracció de sang més confortables pels pacients. El CAP de Roquetes és un dels dos centres catalans que ja ha inclòs els primers participants en la fase clínica de l'estudi europeu Project Comfort, que busca reduir la molèstia de les extraccions de sang amb tècniques menys invasives. La coordinadora de l'estudi en l'àmbit de l'atenció primària i investigadora de la Unitat de Suport a la Recerca de les Terres de l'Ebre, Noelia Carrasco-Querol, ha destacat que aquesta tecnologia podria millorar l'accés a les analítiques de col·lectius vulnerables com infants o gent gran. El projecte, impulsat per la Vall d'Hebron Institut de Recerca, es desenvolupa de manera paral·lela a diversos països europeus i compta amb un finançament global de 6,6 milions d'euros. Deltebre dedicarà el nou parc inclusiu a Carme Lleixa Sebastià. El ple municipal ha aprovat per unanimitat este reconeixement a Carme Lleixa Sebastià, mestra del municipi que va anar molt més enllà de les aules, impulsant activitats culturals i obrint la primera llibreria de Deltebre, entre altres. L'homenatge arriba en un espai que es remodelarà durant l'últim trimestre de l'any per convertir-se en un parc inclusiu, pensat perquè tots els infants puguin jugar en igualtat de condicions. En la mateixa sessió, el ple ha aprovat la segona modificació del contracte de les obres del Passeig del Carrilet, que preveu la construcció d'un nou vial paral·lel a la carretera TV3454 entre els carrers Ignasi i Santa Marta, entre altres millores. La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional. El govern declararà avui dimarts la Festa Moranca com a Festa Tradicional d'Interès Nacional, una notícia confirmada ahir dilluns i rebuda amb satisfacció pels daliners, representants del Club Nàutic i del món de la cultura. Amb aquesta declaració, ja són 4 les festes d'interès nacional a les Terres de l'Ebre, 2 a la Ribera d'Ebre i 2 al Montsià. L'anunci arriba gairebé 11 anys després de l'inici de la sol·licitud, que ja havia estat catalogada l'any 2018 sense que la tramitació avancés. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel mig ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge i 38 graus a Arnes, Miravet i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
0: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol, un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.

0: números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si quan penses en reformes et sona així...
2: Obres, obres, obres!
1: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Dos CAPs provaran noves tècniques d'extracció de sang més confortables pels pacients. El CAP de Roquetes és un dels dos centres catalans que ja ha inclòs els primers participants en la fase clínica de l'estudi europeu Project Comfort, que busca reduir la molèstia de les extraccions de sang amb tècniques menys invasives. La coordinadora de l'estudi en l'àmbit de l'atenció primària i investigadora de la Unitat de Suport a la Recerca de les Terres de l'Ebre, Noelia Carrasco-Querol, ha destacat que aquesta tecnologia podria millorar l'accés a les analítiques de col·lectius vulnerables com infants o gent gran. El projecte, impulsat per la Vall d'Hebron Institut de Recerca, es desenvolupa de manera paral·lela a diversos països europeus i compta amb un finançament global de 6,6 milions d'euros. Deltebre dedicarà el nou parc inclusiu a Carme Lleixa Sebastià. El ple municipal ha aprovat per unanimitat este reconeixement a Carme Lleixa Sebastià, mestra del municipi que va anar molt més enllà de les aules, impulsant activitats culturals i obrint la primera llibreria de Deltebre, entre altres. L'homenatge arriba en un espai que es remodelarà durant l'últim trimestre de l'any per convertir-se en un parc inclusiu, pensat perquè tots els infants puguin jugar en igualtat de condicions. En la mateixa sessió, el ple ha aprovat la segona modificació del contracte de les obres del Passeig del Carrilet, que preveu la construcció d'un nou vial paral·lel a la carretera TV3454 entre els carrers Ignasi i Santa Marta, entre altres millores. La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional. El govern declararà avui dimarts la Festa Moranca com a Festa Tradicional d'Interès Nacional, una notícia confirmada ahir dilluns i rebuda amb satisfacció pels daliners, representants del Club Nàutic i del món de la cultura. Amb esta declaració, ja són 4 les festes d'interès nacional a les Terres de l'Ebre, 2 a la Ribera d'Ebre i 2 al Montsià. L'anunci arriba gairebé 11 anys després de l'inici de la sol·licitud, que ja havia estat catalogada l'any 2018 sense que la tramitació avancés. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel mig ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge i 38 graus a Arnes, Miravet i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
2: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
3: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
6: per sentir-se

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més per extorsionar a través de pàgines sexuals. El grup criminal establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre'ls si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Foment del Treball reclama que la revisió del calendari nuclear inclogui les centrals d'Ascó i Vandellòs. Després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés la pròrroga d'Almaraz fins al 2030, la patronal opina que això no ha de ser una excepció aïllada i creu que suposa un punt de partida perquè es faci immediatament una anàlisi realista, rigorosa i global de la política nuclear espanyola. En un comunicat, Foment del Treball demana protegir la indústria que necessita energia disponible, assequible i previsible i diu que la política energètica s'ha de basar en criteris tècnics, econòmics i de seguretat de subministrament i no en plantejaments ideològics. Vèrtebra Dansa inicia una nova etapa a Tortosa amb la participació de 150 ballarins d'arreu del món. Després de 17 anys establert al cor del Delta de l'Ebre, sota la marca del Tebre Dansa, el Festival Internacional d'Arts Escèniques, Vèrtebra Dansa, va iniciar ahir dilluns una nova edició tornant a Tortosa. El projecte del ballarí i coreògraf Roberto Olivan, que va néixer precisament a la capital del Baix Ebre l'any 2004, torna a casa, convertit en un dels esdeveniments de referència en l'àmbit internacional, tant pel que fa a formació de professionals de la dansa com en l'oferta del seu programa d'espectacles. En aquesta edició, per primer cop, el festival s'obre a les danses urbanes i manté l'oferta formativa oberta al gran públic amb 192 persones inscrites. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel entre poc i mig ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge i 38 graus a Arnes, Miravet i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
0: Imagina Ràdio.
4: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
0: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més per extorsionar a través de pàgines sexuals. El grup criminal establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre'ls si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Foment del Treball reclama que la revisió del calendari nuclear inclogui les centrals d'Ascó i Vandellòs. Després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés la pròrroga d'Almaraz fins al 2030, la patronal opina que això no ha de ser una excepció aïllada i creu que suposa un punt de partida perquè es faci immediatament una anàlisi realista, rigorosa i global de la política nuclear espanyola. En un comunicat, Foment del Treball demana protegir la indústria que necessita energia disponible, assequible i previsible i diu que la política energètica s'ha de basar en criteris tècnics, econòmics i de seguretat de subministrament i no en plantejaments ideològics. Vèrtebra Dansa inicia una nova etapa a Tortosa amb la participació de 150 ballarins d'arreu del món. Després de 17 anys establert al cor del Delta de l'Ebre, sota la marca del Tebre Dansa, el Festival Internacional d'Arts Escèniques, Vèrtebra Dansa, va iniciar ahir dilluns una nova edició tornant a Tortosa. El projecte del ballarí i coreògraf Roberto Olivan, que va néixer precisament a la capital del Baix Ebre l'any 2004, torna a casa, convertit en un dels esdeveniments de referència en l'àmbit internacional, tant pel que fa a formació de professionals de la dansa com en l'oferta del seu programa d'espectacles. En aquesta edició, per primer cop, el festival s'obre a les danses urbanes i manté l'oferta formativa oberta al gran públic amb 192 persones inscrites. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel entre poc i mig ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge i 38 graus a Arnes, Miravet i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música.
4: Per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
7: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: you grin.
1: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Dos CAPs provaran noves tècniques d'extracció de sang més confortables pels pacients. El CAP de Roquetes és un dels dos centres catalans que ja ha inclòs els primers participants en la fase clínica de l'estudi europeu Project Comfort, que busca reduir la molèstia de les extraccions de sang amb tècniques menys invasives. La coordinadora de l'estudi en l'àmbit de l'atenció primària i investigadora de la Unitat de Suport a la Recerca de les Terres de l'Ebre, Noelia Carrasco-Querol, ha destacat que esta tecnologia podria millorar l'accés a les analítiques de col·lectius vulnerables com infants o gent gran. El projecte, impulsat per la Vall d'Hebron Institut de Recerca, es desenvolupa de manera paral·lela a diversos països europeus i compta amb un finançament global de 6,6 milions d'euros. Deltebre dedicarà el nou parc inclusiu a Carme Lleixa Sebastià. El ple municipal ha aprovat per unanimitat este reconeixement a Carme Lleixa Sebastià, mestra del municipi que va anar molt més enllà de les aules, impulsant activitats culturals i obrint la primera llibreria de Deltebre, entre altres. L'homenatge arriba en un espai que es remodelarà durant l'últim trimestre de l'any per convertir-se en un parc inclusiu, pensat perquè tots els infants puguin jugar en igualtat de condicions. En la mateixa sessió, el ple ha aprovat la segona modificació del contracte de les obres del Passeig del Carrilet, que preveu la construcció d'un nou vial paral·lel a la carretera TV3454 entre els carrers Ignasi i Santa Marta, entre altres millores. La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional. El govern declararà avui dimarts la Festa Moranca com a Festa Tradicional d'Interès Nacional, una notícia confirmada ahir dilluns i rebuda amb satisfacció pels daliners, representants del Club Nàutic i del món de la cultura. Amb esta declaració, ja són 4 les festes d'interès nacional a les Terres de l'Ebre, 2 a la Ribera d'Ebre i 2 al Montsià. L'anunci arriba gairebé 11 anys després de l'inici de la sol·licitud, que ja havia estat catalogada l'any 2018 sense que la tramitació avancés. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel mig ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge i 38 graus a Arnes, Miravet i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre, Tiquet i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Posta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
6: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Dos CAPs provaran noves tècniques d'extracció de sang més confortables pels pacients. El CAP de Roquetes és un dels dos centres catalans que ja ha inclòs els primers participants en la fase clínica de l'estudi europeu Project Comfort, que busca reduir la molèstia de les extraccions de sang amb tècniques menys invasives. La coordinadora de l'estudi en l'àmbit de l'atenció primària i investigadora de la Unitat de Suport a la Recerca de les Terres de l'Ebre, Noelia Carrasco-Querol, ha destacat que aquesta tecnologia podria millorar l'accés a les analítiques de col·lectius vulnerables com infants o gent gran. El projecte, impulsat per la Vall d'Hebron Institut de Recerca, es desenvolupa de manera paral·lela a diversos països europeus i compta amb un finançament global de 6,6 milions d'euros. Deltebre dedicarà el nou parc inclusiu a Carme Lleixa Sebastià. El ple municipal ha aprovat per unanimitat este reconeixement a Carme Lleixa Sebastià, mestra del municipi que va anar molt més enllà de les aules, impulsant activitats culturals i obrint la primera llibreria de Deltebre, entre altres. L'homenatge arriba en un espai que es remodelarà durant l'últim trimestre de l'any per convertir-se en un parc inclusiu, pensat perquè tots els infants puguin jugar en igualtat de condicions. En la mateixa sessió, el ple ha aprovat la segona modificació del contracte de les obres del Passeig del Carrilet, que preveu la construcció d'un nou vial paral·lel a la carretera TV3454 entre els carrers Ignasi i Santa Marta, entre altres millores. La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional. El govern declararà avui dimarts la Festa Moranca com a Festa Tradicional d'Interès Nacional, una notícia confirmada ahir dilluns i rebuda amb satisfacció pels daliners, representants del Club Nàutic i del món de la cultura. Amb esta declaració ja són 4 les festes d'interès nacional a les Terres de l'Ebre, 2 a la Ribera d'Ebre i 2 al Montsià. L'anunci arriba gairebé 11 anys després de l'inici de la sol·licitud, que ja havia estat catalogada l'any 2018 sense que la tramitació avancés. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel mig ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge i 38 graus a Arnes, Miravet i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir. Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina...

0: això, que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

perseguint la nit, busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada. A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
7: Imagina Radio.
8: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
7: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
0: La millor música
7: per sentir.

get restless. Baby, you're not that.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més per extorsionar a través de pàgines sexuals. El grup criminal establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre'ls si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Foment del Treball reclama que la revisió del calendari nuclear inclogui les centrals d'Ascó i Vandellòs. Després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés la pròrroga d'Almaraz fins al 2030, la patronal opina que això no ha de ser una excepció aïllada i creu que suposa un punt de partida perquè es faci immediatament una anàlisi realista, rigorosa i global de la política nuclear espanyola. En un comunicat, Foment del Treball demana protegir la indústria que necessita energia disponible, assequible i previsible i diu que la política energètica s'ha de basar en criteris tècnics, econòmics i de seguretat de subministrament i no en plantejaments ideològics. Vèrtebra Dansa inicia una nova etapa a Tortosa amb la participació de 150 ballarins d'arreu del món. Després de 17 anys establert al cor del Delta de l'Ebre, sota la marca del Tebre Dansa, el Festival Internacional d'Arts Escèniques, Vèrtebra Dansa, va iniciar ahir dilluns una nova edició tornant a Tortosa. El projecte del ballarí i coreògraf Roberto Olivan, que va néixer precisament a la capital del Baix Ebre l'any 2004, torna a casa, convertit en un dels esdeveniments de referència en l'àmbit internacional, tant pel que fa a formació de professionals de la dansa com en l'oferta del seu programa d'espectacles. En aquesta edició, per primer cop, el festival s'obre a les danses urbanes i manté l'oferta formativa oberta al gran públic amb 192 persones inscrites. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel entre poc i mig ennuvolat i les temperatures han pujat lleugerament. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel entre poc i mig ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o pujarà lleugerament, mentre que la màxima davallarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
3: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
4: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca a guatllo, cimmental, amb oli i parmesà. Ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre, Ticket i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
3: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: temps. Els números 1 d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més per extorsionar a través de pàgines sexuals. El grup criminal establia contacte amb

0: aquestes víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre'ls si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Foment del Treball reclama que la revisió del calendari nuclear inclogui les centrals d'Ascó i Vandellòs. Després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés la pròrroga d'Almaraz fins al 2030, la patronal opina que això no ha de ser una excepció aïllada i creu que suposa un punt de partida perquè es faci immediatament una anàlisi realista, rigorosa i global de la política nuclear espanyola. En un comunicat, Foment del Treball demana protegir la indústria que necessita energia disponible, assequible i previsible i diu que la política energètica s'ha de basar en criteris tècnics, econòmics i de seguretat de subministrament i no en plantejaments ideològics. Vèrtebra Dansa inicia una nova etapa a Tortosa amb la participació de 150 ballarins d'arreu del món. Després de 17 anys establert al cor del Delta de l'Ebre, sota la marca del Tebre Dansa, el Festival Internacional d'Arts Escèniques, Vèrtebra Dansa, va iniciar ahir dilluns una nova edició tornant a Tortosa. El projecte del ballarí i coreògraf Roberto Olivan, que va néixer precisament a la capital del Baix Ebre l'any 2004, torna a casa, convertit en un dels esdeveniments de referència en l'àmbit internacional, tant pel que fa a formació de professionals de la dansa com en l'oferta del seu programa d'espectacles. En aquesta edició, per primer cop, el festival s'obre a les danses urbanes i manté l'oferta formativa oberta al gran públic amb 192 persones inscrites. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel entre poc i mig ennuvolat i les temperatures han pujat lleugerament. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel entre poc i mig ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o pujarà lleugerament, mentre que la màxima davallarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
2: Imagina. Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
6: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
7: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
8: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I, a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977 71 87 25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
5: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 8. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El 50,6% de l'electricitat consumida l'any passat a Catalunya es va generar a les plantes nuclears d'Ascó i Vandellòs 2. En concret, les xifres aportades indiquen que totes dues van sumar una producció neta de 22.812 milions de kWh, que va ser alhora el 58,8% de tota la produïda al Principat i el 8,9% de la del sistema elèctric peninsular. També, segons els gestors, la producció conjunta d'Ascó 1, Ascó 2 i Vandellòs 2 es va traduir durant el 2025 en l'estalvi de l'emissió de 8,4 milions de tones equivalents de CO2. Les centrals compten amb una plantilla de 865 persones, a la qual s'afegeixen prop de 1.000 persones més de

0: empreses de serveis. La Terra Alta recapta 177 productes menstruals en la campanya Stop Pobresa Menstrual de l'Oficina Jove del Consell Comarcal. L'augment, un 55,6% més que l'any passat, s'ha atribuït a la implicació de tots els ajuntaments de la comarca, centres sanitaris, l'Institut Terra Alta i establiments locals que han ampliat els punts de recollida. La iniciativa també ha servit per sensibilitzar sobre la pobresa menstrual i donar visibilitat a aquesta realitat a través de les xarxes socials. Finalment, el material ja s'ha lliurat als serveis socials perquè el distribueixin entre les persones que no disposen de prou recursos econòmics per fer front a aquesta despesa mensual. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reuneix una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. L'edició d'enguany, que va començar ahir, gira al voltant del concepte carrusel i incorpora músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Tot i que per als concerts d'Amposta les entrades ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebraran a Tortosa, a Escoi del Tebre, i per Colors, que tindran lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel entre poc i mig ennuvolat i les temperatures han pujat lleugerament. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel entre poc i mig ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o pujarà lleugerament, mentre que la màxima davallarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Quina olor més bona!
4: Així dona gust estar a casa, tots junts.
5: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plans de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
6: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. El 50,6% de l'electricitat consumida l'any passat a Catalunya es va generar a les plantes nuclears d'Ascó i Vandellòs 2. En concret, les xifres aportades indiquen que totes dues van sumar una producció neta de 22.812 milions de kWh, que va ser alhora el 58,8% de tota la produïda al Principat i el 8,9% de la del sistema elèctric peninsular. També, segons els gestors, la producció conjunta d'Ascó 1, Ascó 2 i Vandellòs 2 es va traduir durant el 2025 en l'estalvi de l'emissió de 8,4 milions de tones equivalents de CO2. Les centrals compten amb una plantilla de 865 persones, a la qual s'afegeixen prop de 1.000 persones més d'empreses de serveis. La Terra Alta recapta 177 productes menstruals en la campanya Stop Pobresa Menstrual de l'Oficina Jove del Consell Comarcal. L'augment, un 55,6% més que l'any passat, s'ha atribuït a la implicació de tots els ajuntaments de la comarca, centres sanitaris, l'Institut Terra Alta i establiments locals que han ampliat els punts de recollida. La iniciativa també ha servit per sensibilitzar sobre la pobresa menstrual i donar visibilitat a aquesta realitat a través de les xarxes socials.

0: Finalment, el material ja s'ha lliurat als serveis socials perquè el distribueixin entre les persones que no disposen de prou recursos econòmics per fer front a aquesta despesa mensual. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reuneix una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. L'edició d'enguany, que va començar ahir, gira al voltant del concepte carrusel i incorpora músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Tot i que per als concerts d'Amposta les entrades ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebraran a Tortosa, a Escoi del Tebre, i per Colors, que tindran lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel entre poc i mig ennuvolat i les temperatures han pujat lleugerament. De cara a demà dimecres, també tindrem un cel entre poc i mig ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o pujarà lleugerament, mentre que la màxima davallarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까. 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 나로 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가. When I'm without you.
1: Sonless Deu. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. El 50,6% de l'electricitat consumida l'any passat a Catalunya es va generar a les plantes nuclears d'Ascó i Vandellòs 2. En concret, les xifres aportades indiquen que totes dues van sumar una producció neta de 22.812 milions de kWh, que va ser alhora el 58,8% de tota la produïda al Principat i el 8,9% de la del sistema elèctric peninsular. També, segons els gestors, la producció conjunta d'Ascó 1, Ascó 2 i Vandellòs 2 es va traduir durant el 2025 en l'estalvi de l'emissió de 8,4 milions de tones equivalents de CO2. Les centrals compten amb una plantilla de 865 persones, a la qual s'afegeixen prop de 1.000 persones més d'empreses de serveis. La Terra Alta recapta 177 productes menstruals en la campanya Stop Pobresa Menstrual de l'Oficina Jove del Consell Comarcal. L'augment, un 55,6% més que l'any passat, s'ha atribuït a la implicació de tots els ajuntaments de la comarca, centres sanitaris, l'Institut Terra Alta i establiments locals que han ampliat els punts de recollida. La iniciativa també ha servit per sensibilitzar sobre la pobresa menstrual i donar visibilitat a aquesta realitat a través de les xarxes socials. Finalment, el material ja s'ha lliurat als serveis socials perquè el distribueixin entre les persones que no disposen de prou recursos econòmics per fer front a aquesta despesa mensual. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reuneix una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. L'edició d'enguany, que va començar ahir, gira al voltant del concepte carrusel i incorpora músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Tot i que per als concerts d'Amposta les entrades ja

0: estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebraran a Tortosa, a Escoi del Tebre i per Colors, que tindran lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel entre poc i mig ennuvolat i les temperatures han pujat lleugerament. De cara a demà dimecres també tindrem un cel entre poc i mig ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o pujarà lleugerament, mentre que la màxima davallarà lleugerament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina. Imagina Ràdio.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir.

0: Zoo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: real.
1: I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you.
0: Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: σου, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se